0: Fa el re va posar en valor oficis, entitats i tradicions que formen part d'activitat de l'activitat econòmica de tot l'any, fent que la ciutat continuï viva més enllà dels mesos on predomina el turisme.
1: Volia dir, simplement, que jo el que vull és que quan ma mare tingui 90 anys i vagi per Sebastió, que és el seu barri, amb un caminador o sense, i necessiti entrar a una botiga perquè vol comprar una cosa, només esper que les botigues estiguin obertes durant tot l'any, que el que vulgui comprar s'ho pugui pagar perquè tingui preus populars i que si necessita un got d'aigua l'entenguin en la seva llengua.
0: Alba Héctor Pons, per la seva banda, recordava que la festa ha de ser accessible per a tothom, especialment per a les persones grans, malaltes o que no poden participar-hi presencialment. I destacava l'esforç de tot el teixit productiu per fer de Mo una ciutat on viure-hi tot l'any.
2: Mo són ses barques de pesca i els fosquets en esport, els voluntaris de Silla del Rei, ses muscleres i ses casetes de vorera, els comerços centenaris que es reinventen i aquells que emprenen un negoci nou. Són les empreses del polígono i les bisuteres que duen el nostre nom per tot el món. Molts són els llocs del planter de Favaric, de Mussoptà i de Partalatí. Són els pagesos, les pageses, els productors i tota la gent que innova per donar valor al camp i en el nostre territori.
0: Finalment, el cant de Les Mahón i les posteriors actuacions musicals a diferents indrets de l'illa van posar el punt i final a la primera jornada gran de les festes de Mo, que tindran continuïtat avui dilluns a partir de les 4 del capvespre, amb la sortida de la Colcada, el posterior cargol, la Missa Gràcia i, finalment, el Jaleo. A tot això, l'Ajuntament de Mo i 16 locals d'hostaleria s'uneixen per impulsar l'ús de gots reutilitzables durant les festes de la Mare de Déu de Gràcia. L'objectiu de la iniciativa és clar, reduir de manera dràstica la brossa a la via pública i avançar cap a unes festes més sostenibles. Per fer-ho possible, s'han encarregat 40.000 gots fabricats amb material reciclat i 10.000 penjadors de coll. Els 16 bars adherits a aquesta prova pilot els lliuraran amb les consumicions perquè la gent els pugui dur còmodament a sobre durant tota la celebració. Segons els càlculs municipals, durant els dies centrals de Gràcia es distribueixen uns 550 barrils de cervesa. La qual cosa sol generar més de 82.000 begudes en envasos d'un sol ús. Amb aquest nou sistema s'espera estalviar uns 48.000 gots d'un sol ús llançats a terra. Aquesta acció reforça la campanya de conscienciació No embrutis sa festa. Des del consistori recorden que mantenir el terra net no és només una qüestió mediambiental, sinó també de seguretat. S'eviten llenegades i caigudes tant de la gent com dels cavalls durant el jaleo. Héctor Pons, és el Batla de Mo.
3: Aquesta iniciativa ve a reforçar una política que estem duent a terme ja els darrers anys, que és la de reduir els residus que genera la festa i també de gestionar millor els residus que genera la festa. Ja fa uns anys vam iniciar la campanya, no embrutit la festa, instal·lant aquests contenidors que fan la funció de paperera durant els dies de les festes per evitar que els residus acabin en terra i, per tant, que puguin també, a més d'embrutar, provocar un accident a unes festes com les nostres amb els cavalls com a protagonistes, i enguany fem una passa més, una passa que pretén reduir, com dic, la generació de residus.
0: Per coordinar la neteja es mantindrà una xarxa de 15 contenidors de gran capacitat amb punts estratègics reforçada per un dispositiu especial de neteja que operarà durant totes les festes. I a tot això, l'atenció primària i l'Hospital Meteorofil adaptant els seus horaris a la zona de Llevant amb motiu d'aquestes festes. Els dies 7, 8 i 9 de setembre romandran tancats els centres de salut de Verge del Toro i del Sant Joan, així com les unitats bàsiques d'Es Castell i Sant Lluís. A més, l'Hospital Meteorofil no tindrà activitat útil els dies 8 i 9 i el seu servei d'admissió i citacions tancarà el dia 7 de capvespre. Amb tot, l'atenció urgent està plenament garantida. El servei d'urgències d'atenció primària de dalt Sant Joan mantindrà el seu horari habitual de 8 del matí a 10 de la nit, mentre que les urgències de l'hospital estaran obertes les 24 hores. La pesca de llagosta a Menorca tanca una bona temporada amb 22.000 quilos capturats. Els pescadors mostren la seva satisfacció malgrat les restriccions i l'increment dels preus dels combustibles. La campanya, que va finalitzar el 31 d'agost amb l'inici de la veda, s'ha saldat amb unes captures total de 22.000 quilos, un fet que suposa 4.000 més que l'any passat. Les xifres confirmen les bones sensacions que ja avançaven en els darrers dies les diferents confraries de pescadors. La de Ciutadella ha concentrat el major volum de captures, amb prop d'11.000 quilos, seguida de la de Fornells, amb més de 8.000, i la de Mó, amb més de 2.700. El preu també ha contribuït al bon resultat econòmic de la campanya. La llagosta s'ha pagat per primera vegada, segons les zones, entre 60 i 70 euros al quilo, amb les cotitzacions més elevades a les llotges de Moll i Fornells. Des del sector, però, recordem que els pescadors han hagut d'afrontar enguany un important increment dels costos, especialment del combustible. Tot i això, el balanç final és satisfactori per una espècie que representa aproximadament un terç del negoci del sector pesquer menorquí. José Pons és pescador de llagosta.
4: Ha anat bastant bé, ha estat un bon any de llagosta, i sobretot el millor de tot ha estat els temps, que ens ha deixat fer feina molt més dies que altres anys. Per això també les captures en enguany estan majors, perquè han fet més dies de feina també.
0: La llagosta manté a més un pes fonamental a la pesca de les Illes. Menorca captura prop de la meitat de totes les llagostes pescades a les Balears i aconsegueix a més preus superiors als del conjunt de l'arxipèlag. Amb el tancament de la campanya començarà el període de veda per protegir un dels productes més emblemàtics de la gastronomia menorquina. I el recinte firal d'Esmercadà l'acuirà els dies 19 i 20 de setembre una nova edició de la Fira Arrels, la gran cita amb el producte local i la gastronomia de Menorca. L'esdeveniment, amb entrada lliure i gratuïta, reunirà més de 40 expositors i un complet programa d'activitats. El públic podrà gaudir de 9 sessions de cuina en directe amb xefs i productors locals, que inclouran tastos de plats com calamars plens, la nova gelaimada o les tradicionals sopes de llagosta. La fira acuirà també lliurament els premis foodies, la presentació del receptari cuirons i un homenatge als participants del World Food Gift Challenge. Posem aquí punt i final aquest butlletí i tornarem a més notícies. Serà als informatius horaris i també al magazín Hoy por Hoy Menorca, avui amb un especial de les festes de Gràcia. Fins llavors, que tinguin tots vostès molt bon dia.
5: Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
6: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
5: CaixaBank patrocina este espacio.
6: Noticias de hoy con Sara Canals.
7: En Alemania hoy hay convocada una manifestación en Brandenburgo contra la extrema derecha por la victoria de Alternativa para Alemania en el Estado Federal de Sajonia-Anhalt. Y en paralelo, un pequeño partido, el autodenominado de izquierdas, pero con retórica antimigración y que tiene la llave del gobierno, acaba de dejar claro que se inclinan por un cambio en el Ejecutivo y que quieren acabar con los cordones sanitarios. Y en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reúne hoy en el Congreso a sus diputados, senadores y europarlamentarios para abrir el nuevo curso político, que terminará en unas elecciones. De momento, como telón de fondo, están los presupuestos generales y la crisis migratoria en Ceuta.
8: ¿Me cuentas un cuento, papi?
9: Claro. Me puse el traje de las bodas y me llevé a tu madre. Iba como una princesa. CaixaBank nos había invitado a un evento increíble.
10: Vivir una experience es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas en música, gastronomía, cultura y deporte con Experience CaixaBank. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
6: Y el sonido de la vida hoy en muchas casas de España es el de las prisas por la vuelta al cole. Hoy en Madrid y en Euskadi, y a lo largo de la semana ya en toda España. Vámonos en directo a Baracaldo, a una de esas casas en las que compiten ahora mismo el sonido de la tostadora con el de las cremalleras de mochilas llenas de libros. John Rojas, egunon.
11: Egunon, Aymar. Bueno, pues sí, en esas estamos, ¿eh? En esta casa en la que Paula y Daniel acaban de terminar de desayunar. Hoy han tocado cereales con leche y fruta, es algo rápido para que no haya mucho lío, porque a los dos, hay que decirlo, ¿eh?, les ha costado esta mañana levantarse un poco de la cama. Ahora mismo todavía tienen más cara de sueño, diría yo, que de emoción. Paula es la mayor. Este año va a empezar sexto, este curso acaba la primaria. Paula, ¿tienes ganas de volver al cole?
12: Sí, porque voy a ver a mis amigos, pero es que no quiero porque vamos a madrugar y las vacaciones han sido muy chulas, entonces no quiero volver.
11: Bueno, pues ya ves, Daniel...
6: Los dilemas más pequeños te enfrenta la vida, claro. Sí, es que es un
11: claro, tema, claro. Daniel es un poco más pequeño, le toca estrenar este año segundo de primaria. Bueno, Daniel, ¿qué es lo que te apetece hacer cuando vuelvas hoy al cole?
12: Ir al patio y jugar con mis amigos a fútbol.
11: Bueno, la mañana, ya ves, Aymar, que es un lío también para los padres. Iker, que es su aita, sí, no solo ha tenido hoy que esforzarse un poco más para levantarles de la cama, ahora les va a llevar al cole, pero es que hoy los críos solo tienen 2 horas de clase, eso requiere una organización. ¿Cómo vais a hacer hoy, Iker, para poder recogerles y todo?
13: Pues nada, como has dicho, al final son solo dos horitas, entonces es un poco lío, no te voy a engañar. Lo que, gracias a la flexibilidad horaria de mi trabajo, pues bueno, yo les puedo dejar ahora, pero a las 11, que es cuando, en teoría, o cuando salen hoy, pues vamos a tener que coger unas horas para poderles ir a buscar.
11: Bueno, Aymar, pues ya ves, ¿eh? El primer día del cole requiere de mucha organización desde primera hora. Las mochilas están ya preparadas en la puerta, ¿eh? Ya solamente nos falta que se peinen y para el cole, que a las 9 empiezan.
14: Rojas, gracias.
11: Venga, un abrazo.
14: Si hay un inicio de curso hoy con expectación real, es en la Universidad Carlos III de Madrid, donde la princesa Leonor empieza a cursar hoy el grado de Ciencias Políticas. Y eso está poniendo patas arriba el campus ahora mismo. Allí está María Manjabacas. María, buenos días.
15: Buenos días. Mira, aquí el objetivo es que sea una más entre los casi 4.000 alumnos que estrenan curso. Suerte aquí se pide eso, y sí. Se repite que se la trate con normalidad, que no va a haber trato especial, que lo ha pedido la Casa Real. Pero hay un problema, tú sabrás, Aymar, que ronda por aquí, el móvil, siendo quien es. Pero en clase no se puede utilizar. Está regulado desde 2012, a no ser que el profesor lo autorice, que no creo que será el caso. Y en las zonas comunes sí se puede usar, y por tanto por aquí los alumnos ya daban por hecho que va a haber fotos, que va a haber selfies, sobre todo los primeros días, por la novedad, como nos decía Inara.
16: Hombre, yo entiendo que sí, porque al final pues es algo que no suele pasar y pues que genera curiosidad para la gente. Sobre todo, claro, sobre todo entiendo que los primeros días, porque será un poco más la novedad, pero yo creo que según vaya avanzando el curso pues se irá normalizando la situación.
15: Todo pasará, pero hay otro elefante en la habitación, la seguridad. Hemos visto muchos policías en los alrededores, escoltas dentro. Los chavales no les conocen, Aymar, pero yo sí. Inadvertidos, ya te digo yo que no pasan por años, por altura, por el pinganillo, aunque van de casual, como se dice en el argot, pero ni por esas. Y para los alumnos, esto de los seguratas, como lo llaman ellos, es como un misterio.
17: Creo que estarán un mínimo camuflados, digo yo.
18: Lo suyo es que estén camuflados, ¿no? Pero si no va a cantar mucho que entre el primer día con 5 personas y...
17: Pero es que es la princesa, es que es la cara de España, entonces al final como...
15: Pues eso, que es la princesa, claro, que no, y que va a cantar, pasar. Si ven por allí a los de seguridad, en algún caso decían, ¿serán los hombres de negro que entrarán aquí a clase con nosotros? No, de negro ya os digo que no van, no llevan ni corbata, ni chaqueta, pero bueno, de camino
14: que
15: aquí...
14: canta mucho, ¿no? Por lo que
15: claro,
14: nos dice.

0: 12 i 21 minuts del migdia. Què tal, com esteu? Benvinguts una vegada més a l'Oi Por Oi Menorca. Avui és dilluns, és 7 de setembre. Estrenem sintonia, com podeu veure. Comença una nova temporada aquí també a la Cadena Ser. Avui Mahó, però, es vesteix de festa. Comencen les festes de la Mare de Déu de Gràcia, un dels moments més esperats de l'any per molts maonesos i també, sens dubte, una de les cites que marca el final de l'estiu a Menorca. Durant uns dies, Mahó ara canvia de ritme, els carrers s'omplen de gent, de música, de cavalls, de retrobades, d'aquella mescla tan difícil d'explicar entre tradició i festa. Són dies de sortir al carrer, de retrobar-se amb amics, per compartir taula, per viure una ciutat que es transforma aquests dies. Però les festes també són una bona ocasió per recordar què significa celebrar-les, perquè darrere els actes, els cavalls, els jaleos, hi ha una tradició que també ha passat de generació en generació i que forma part d'aquesta identitat del poble. I conservar-la significa també viure-la amb respecte, amb responsabilitat i en sentit comú. Especialment avui, quan arriben moltes persones al centre de la ciutat, convé recordar que la festa és de tots, dels qui la viuen intensament i dels qui prefereixen mirar-la des de certa distància, dels joves i també dels grans, dels cavallers i dels espectadors i també dels animals, que són, recordem, els protagonistes indiscutibles d'aquests dies. Comença una setmana intensa, a més, també una setmana que per molts serà aquell moment de retrobar-se amb aquella Menorca que sembla que només existeix durant uns dies, no? Aquestes emocions compartides, d'abraçades, de la música que sona pels carrers i de les nits que s'allarguen una mica més del compte. Avui Mo obre les portes a la festa, nosaltres obrim les portes també a les festes de la Mare de Déu de Gràcia, uns dies intensos polítics que marcaran també, per cert, l'inici del curs escolar aquesta mateixa setmana, però d'això ja en tindrem temps per xerrar-ne més endavant. Anem a fer avui un programa especial de festes amb una particularitat. Aquest dijous, si us recordeu, si sou oients habituals del nostre programa, no vam poder fer el nostre Oi Por Oi Menorca perquè hi havia un ple al Congrés dels Diputats sobre aquesta situació de Ceuta, un ple que es va allargar fins a les dues al migdia que ens va deixar a nosaltres sense poder fer un dels programes especials de festes que teníem preparats. Un programa que havien de fer aquest dijous dia 3 des de la plaça Constitució de l'Ajuntament. El que vam fer va ser el que nosaltres, com que ja érem allà i estàvem preparats, el vam fer igualment. I el que podrem fer avui, si voleu, si ens acompanyeu, des d'ara fins a les dues, és escoltar algunes d'aquestes entrevistes que vam fer durant aquell matí. Així que, com que tenim molta cosa per fer i ens queda molt poquet temps, fins a les dues, el que podem començar ja és a demanar-li a Noelia García quin dia farà avui. Noelia, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui dilluns a la illa de Menorca baixen lleugerament les temperatures, però continuem amb temps càlid i pràcticament d'estiu. Els termòmetres marcaran màximes de 30 graus a Mahó i 33 a Ciutadella. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix amb brises. Demà dimarts les temperatures pujaran al nord de la illa i baixaran a la resta. Els termòmetres marcaran 30 graus a Mahó i 33 a Ciutadella. Continuarem amb temps estable i serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant el matí, possibles núvols baixos amb boires. La temperatura mínima serà de 23 graus a la capital. És una informació d'AEMET.
2: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum. Gestionam subvencions. També instal·lam carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
0: Anem a repassar ràpidament, per començar el nostre programa, algunes de les efemèrides més curioses del dia 7 de setembre. Un dia com avui, del 1630, es fundava la ciutat de Boston, per exemple, o Brasil s'independitzava de Portugal el 1822, també un dia com avui. El vaixell anglès Captain naufragava i morien 482 persones a una tempesta al Cabo Finisterre. Era el 1870. Tres anys després, el 1873, el president de la Primera República Espanyola, Nicolás Salmerón, dimitia al mes i mig de ser anomenat president perquè es negava a signar sentències de mort contra militars. Més coses, s'inaugurava la Basílica de Covadonga, Astúries, el 1901, un dia com avui. I el 1904, Tíbet firma amb el Regne Unit un tractat de vassallatge i provoca les protestes de Xina. Un dia com avui, del 1940, la Segona Guerra Mundial, l'Alemanya nazi començava la batalla d'Anglaterra amb bombardejos sostinguts i especialment intensos damunt de Londres. O també, un dia com avui, s'estrenava la sèrie televisiva Aquí no hi ha quien viva, una sèrie que va marcar un hit, no? Té ja 23 anys, d'aquesta estrena. Un hit important, sens dubte, a la història de la televisió d'Espanya. Són moltes coses les que han passat un dia 7 de setembre. Esperem que aquest 7 de setembre, el d'aquest 2026, també sigui profitós per tots. Arrencam sempre el nostre programa amb una cançó. Deixeu-me avui permís de començar precisament amb aquesta cançó que xerra molt de les festes de Gràcia.
3: Xiu-xiueig, constantment estirurí. Estambor, dins escapa em deixa empremta. Crec que sé que altre cop torna a venir. Que és principi de setembre, que ses festes són aquí. I viurem altre cop aquells instants. Reviurem com per mor de nou desperten sentiments i sons que hem sentit abans. Sa ciutat, portes obertes, té pas músics i

0: Són ses festes, aquest tema que va sortir fa tot just 2 anys i que s'ha convertit ja en una espècie de cançó tradicional o cançó ja inevitable durant aquests dies de festa. Amb ella hem volgut començar el nostre programa d'avui.
1: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
2: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
3: Quin ball! La llista del que necessitem per començar el curs no s'acaba mai. Tinc un nus al ventrell. Ho tindrem tot a temps?
4: Respira. A Didasco t'ho posem fàcil. Llibres de text, motxilles, quaderns, bolígrafs i llapissos. En sa qualitat i es preu que cerques. I qualcú que t'assessora com si fóssiu família. Vine amb sa llista Didasco a Vini Maimut 3 del polígon de Mahó. El teu aliat cada tornada a l'escola.
0: Les 12:30 en punt ara mateix anem, com dèiem, a recuperar aquestes entrevistes que vam fer aquest passat dijous. Anem a transportar-nos mentalment a la plaça Constitució de Mo i anem a escoltar aquesta primera de les entrevistes.
5: A l'Oi por Oi, cerquem els protagonistes.
0: Continuem en directe aquí a la plaça de l'Ajuntament, de la plaça Constitució de Mo. Ens acompanya ara es balla Héctor Pons. Senyor Pons, molt bon dia.
6: Bon dia, com va?
0: Molt bé. Dies de preparatius, tenim una plaça que bull ara mateix de preparatius, de l'instal·lació d'aquest escenari, d'aquestes banderes, aquests llums, tot ja preparat per unes festes que ja estan aquí.
6: Ja ho tenim damunt.
0: Unes festes que enguany eren molt marcades per les circumstàncies de la climatologia. L'any passat sí que efectivament la climatologia va marcar l'esdevenir de les festes. Esperem que enguany, evidentment, no hi ha previsió, no?, de mal temps.
6: Sembla que no. Jo espero que ara no mos barati així de repent, perquè a vegades passen aquestes coses, però sembla que no. Per tant, esperem que no hi hagi canvis.
0: Ho dic perquè hi ha hagut festes on s'han fet algunes petites variacions, modificacions damunt de lo que són els actes habituals. En principi, s'acaba aquesta fluixa una miqueta. Per tant, crec que no hi ha cap modificació, tot i que sí, me consta que hi ha hagut algunes mesures, sobretot de cara als cavalls, no?
6: Sí. Bé, jo crec que és important en aquest tema poder-ho comentar una miqueta en profunditat, perquè és res que hi va haver un succés, com sabeu, les festes de Fornells, un succés impactant, i que tal vegada necessita d'una anàlisi una mica més en profunditat i no de prendre mesures de forma precipitada, no? Però sí que es veu que ja fa anys que anem incorporant mesures per tal de millorar, sobretot, l'estat dels cavalls durant la celebració de la festa, intentant que hi hagi més punts d'ombra. Ja vam habilitar fa uns anys un punt específic on el veterinari fa atenció en els cavalls quan és necessari. Tenim dos veterinaris de guàrdia durant l'estona d'Escaleu, des de ja fa uns anys a Mo, van reforçar amb un veterinari més. És a dir, hi ha tota una sèrie de mesures que ja fa anys que venim preu. Enguany hem decidit fer una passa més, perquè sí que es ve que l'any passat, per exemple, vam reduir una volta dissabte vespre, perquè feia molta calor i molta humitat, també perquè els cavalls també tenen una mica més d'estona per poder descansar al vespre, que això a vegades no hi pensam i és molt important, i enguany afegim una sèrie de punts on es podrà refrescar i es podran banyar els cavalls. Els cavalls, quan es banyen, quan es refresquen, recuperen molt millor el ritme cardíac normal, la respiració, és a dir, es recuperen molt, molt més d'una situació d'esforç, no? Per exemple, quan un cavall surt de la plaça, que està, evidentment, més actiu que quan hi ha d'entrar, si es refresca, pues, recupera molt millor. I enguany, per tant, incorporarem una sèrie de punts que seran l'ermita de Gràcia, perquè durant la celebració de les completes, si algú considera que ha de banyar una mica i refrescar el cavall, ho pugui fer. També durant la missa de Caixers hi haurà dos punts aquí a la zona de la plaça del Carme i plaça Espanya, on hi haurà una manguera habilitada pels caixers o els que aguanten el cavall, poder banyar un poc i refrescar el cavall. i durant el jaleo també hi haurà un punt aquí a la sortida, en el carrer d'Isabel II, una mica més endavant, perquè si hi ha un, com dic, un cavaller que considera que en el cavall li aniria bé, li faria bé banyar-lo una mica i refrescar-lo, també ho podrà fer, no? Per tant, són qüestions que any rere any anem incorporant, detalls, gestos, que la suma de tots fan que l'atenció en el cavall sigui molt més clara i molt més completa.
0: Està clar que són els protagonistes de la festa i que cada any hi ha més consciència. Suposo que també es fan reunions prèvies amb totes caixers per advertir també no només de so, sinó que els cavalls estiguin en les millors condicions ja abans d'arribar a la festa, no? Que els cavalls estiguin preparats i que vinguin, que arribin ses, que ja arribin en les condicions necessàries.
6: No? Exacte, així és. Jo també m'agrada recordar que si algú estima, es preocupa i es dedica a cuidar els cavalls, són els propietaris. És més que ningú, no? Que durant tot l'any els mantenen, els cuiden, els atreuen a passejar, els donen tota l'atenció que necessita l'animal, no? A vegades sembla que es vol qüestionar o que els cavallers o els caixets són... No. Res més en fora de la realitat. No hi ha ningú que estimi que cuidi més els cavalls que els caixers. I això crec que tots ho han de saber i ho han de tenir ben present.
0: Pel que fa a la seguretat, també enguany s'introdueixen també reforços policials i una vigilància també des del cel.
6: Enguany vam demanar una autorització, tenim una empresa que és Boresment, que ens farà també per el dispositiu de policia el seguiment de tant de la plaça Constitució com enguany també com a novetat afegida de les corregudes en Escols de Gràcia. Com sabeu, és el centre de control operatiu de la policia, que abans era aquí de baix l'Ajuntament, ara és a la central de la policia, Vinima i Mut, i per tant, tot aquest reforç, igual que totes les càmeres que estan ja instal·lades a la plaça Constitució, serviran, com podeu veure, des d'aquí, també en veiem una altra, per fer un seguiment en directe de tota la plaça, i també han incorporat dins la plaça alguns elements més per facilitar quan hi ha un accident o hi ha un, per exemple, en el pregó, a vegades si fa calor hi ha alguna síncope, pues que es pugui localitzar fàcilment a la persona, no? Per tant, les faroles estaran senyalitzades amb unes cartolines de colors que formen part del dispositiu de seguretat per poder trobar més fàcilment a les persones que necessiten atenció.
0: És que clar, quan xerram de festes i un acte tan multitudinari necessita moltíssima feina prèvia. Han estat, suposo que, moltes setmanes ara...
6: Sí, ningú s'hi imagina.
0: De reunions de seguretat, no?
6: Sí, de totes les qüestions, tots els detalls. Fixeu-vos, això que us deia ara de tenir els punts aquests habilitats per poder banyar els cavalls, que són al final 2, 3, 4 punts, més algunes bevedores, per cert, que no ho he dit, que m'ha afegit també en el recorregut, implica xerrar, tenir 5 punts d'habilitats, han anat a comprar mangueres per tots els punts, que hi hagi desaigu, perquè no pots tirar aigua un punt on no hi hagi un desaigu, bueno, sembla un tonteries, però tot això ho ha de fer algú. Pues això ho fas balda i el regidor i el cap de la brigada, no?
0: Sí.
6: No es pensin que ve aquí ningú a fer un miracle i de sobte està aclarit, no? Per tant, hi ha moltíssims detalls, sempre hi pot haver qualque coseta que mos fugi, sempre hi pot ser, però en general hi ha una gran feina dels serveis municipals, de la Junta de Caixers i de tot aquest equip de gent que veus aquí, perquè les coses surtin bé.
0: Unes feixes que creixen any rere any, que tenen guany centenar d'activitats, que també implica moltes associacions veïnals, entitats esportives, no? que també formen part del que és la festa.
6: Sí, la nostra és una festa molt ampla. El cavall, evidentment, té un paper protagonista, els actes de protocol són molt importants i són la part central, però no s'entendria la festa d'amor començant en fred el dia d'espregó, sense tota la preparació prèvia. Aquests anys també hem vist com han augmentat el nombre de carrers que fan sopar de carrer, dels vecins en el carrer, no? Sempre hem tingut les festes, sempre, bueno, des que jo record com a mínim, aquestes les festes de barriada, de les associacions de vecins, però cada vegada més enguanyen, l'any passat ja ho van fer, en el carrer del Sol, en el camí de les vinyes també ho fan, els vecins del camí de Trapucó també fan un sopar de...

0: que molt encertada, no?
1: Sí, nosaltres el que pensam és que el pregó ha de servir també per reconèixer tot el talent, tot el mèrit i tot el bo que tenim a Mor. Està bé que qualque vegada vingui algú de fora, tal vegada, fes pregó, una persona coneguda, o... però sobretot mos agrada que el pregó serveixi per posar en valor a la gent d'aquí. I això ho vam fer amb en Marco Mezquida, ho vam fer amb en Manolo Bonet, ho vam fer amb el Club Vidal l'any passat, i enguany amb Anna Ferrer, no? Són quatre perfils o quatre grups molt, molt diferents. Nana és un artista que està desenvolupant la seva carrera artística a tot l'estat i fins i tot fora d'Espanya. Crec que també és una forma, d'una banda, de reconèixer aquesta feina que està fent i també d'ajudar-la, de donar-li el suport, per dir-li, escolta, Anna, que estem amb tu, que molt bé, continua, que també la gent d'aquí ho coneguem, perquè a vegades no tothom va al teatre, o el perfil de la gent que ve a Espregó, no tothom coneix Anna Ferrer, no? I això també serveix perquè la coneguem, perquè sapiguem que molt tenim vecins i vecines com Nana que fan coses extraordinàries.
2: Un desig de cara a aquestes festes?
1: Que tot surti bé. Jo dic, es qui vol desconnectar, que desconnecti i aprofiti. Es qui necessita connectar, perquè per les festes connecta amb els amics o connecta amb la gent, però que connecti, que les festes siguin un espai de trobada, de bon rotllo, de deixar de banda les diferències, com m'agrada sempre dir-ho en Espregó, i que l'eufòria i l'alegria omplin les cases i carrers de la ciutat, que és l'important.
2: Héctor, pues, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Tot moltíssim bé. I a la plaça ens veurem, no?
1: Aquí serem.
2: Moltes gràcies.
1: Bones festes.
3: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
4: Búscanos en beds.es.
5: Ja arriben les festes de Gràcia. Disfruteu-les amb salut, amb Esteve Ortopèdia a mida. Especialistes en pròtesis a mida, ajudes tècniques, ajudes de bany. Esteve Ortopèdia a mida. Cos de Gràcia 75 de Mou. Us desitgem molt bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
6: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
7: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
8: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Sienta la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
9: Escola d'Adults de Mó i Escola d'Adults de Ciutadella. Cursos gratuïts de certificats professionals. T'ajudem a obtenir el títol d'ESO, a millorar el teu nivell de català i a preparar les proves oficials. Accedir a la universitat o a un grau superior. També tenim cursos de cuina, ioga, pilates i molt més. Matrícula oberta a les pàgines cepajoanmirimir.es i cepapilarbenejant.cat o a les nostres dependències del carrer Sant Joan nombre 10 de Mó i al carrer Mallorca 67 de Ciutadella. Escola d'Adults. Aprendre t'obre noves portes.
10: Hoy por hoy, Menorca, la crónica de l'actualitat.
11: Hoy por hoy, Cadena Ser.
2: Moment ara per la informació, el nostre Hoy por hoy Menorca, ho fem com sempre amb Jordi Rivera, molt bon dia.
12: Hola, bon dia.
2: I xerram de les festes de la Mare de Gràcia, que es van obrir oficialment ahir amb el pregó a càrrec d'Anna Ferrer. Anna Ferrer.
12: Un d'aquests pregons que es pot dir que ha estat molt reconegut, un any d'un pregó molt bo, no?
2: Molt bon pregó, sí.
12: La jove cantant Monessa va iniciar la seva intervenció amb una llarga glossa sobre la melodia de la cançó Rosaret, que posava en valor el respecte, la solidaritat, la convivència, el civisme i la defensa del bé comú. La cançó defensava, a més, el valor de Menorca com un poble que, a través del cant, comparteix i transmet els seus coneixements. Es canta.

0: Ferrer va posar en valor oficis, entitats i tradicions que formen part de l'activitat econòmica de tot l'any, fent que la ciutat continuï viva més enllà dels mesos on predomina el turisme.
1: Volia dir, simplement, que jo el que vull és que quan ma mare tingui 90 anys i vagi per Sebastió, que és el seu barri, amb un caminador o sense, i necessiti entrar a una botiga perquè vol comprar una cosa, només espero que les botigues estiguin obertes durant tot l'any, que el que vulgui comprar s'ho pugui pagar perquè tingui preus populars i que si necessita un got d'aigua l'entenguin en la seva llengua.
0: El batlle Héctor Pons, per la seva banda, recordava que la festa ha de ser accessible per a tothom, especialment per a les persones grans, malaltes o que no poden participar-hi presencialment, i destacava l'esforç de tot el teixit productiu per fer de Mo una ciutat on viure-hi tot l'any.
2: Mo són ses barques de pesca i els fosquets en esport, els voluntaris de Silla del Rei, ses muscleres i ses casetes de vorera, els comerços centenaris que es reinventen i aquells que emprenen un negoci nou. Són les empreses del polígono i les bisuteres que duen el nostre nom per tot el món. Mo són els llocs del planter de Favaritx, de Mossoptà i de Portalatí. Són els pagesos, les pageses, els productors i tota la gent que innova per donar valor al camp i en el nostre territori.
0: I els mitjans de comunicació que ataquen la festa, com va dir, fins a dues vegades, exacte, tot s'ha de dir. Finalment, el cant de Les Mahón i les posteriors actuacions musicals a diferents indrets de l'illa van posar el punt final a la primera jornada gran de les festes de Mo, que tindran continuïtat avui dilluns a partir de les 4 de capvespre amb la sortida de la Colcada, el posterior cargol, la missa a l'Ermita de Gràcia i, finalment, el jaleo.
3: I Mo, que reforçaran guany precisament el dispositiu d'hidratació i benestar dels cavalls durant aquestes festes. La mesura preveu 4 punts on els animals podran refrescar-se, situats a diferents carrers, a Isabel II, a la plaça Espanya, a la plaça del Carme i també a la pròpia Ermita de Gràcia.
0: A més, s'habilitaran 2 nous punts d'avituallament perquè els cavalls puguin veure durant la colcada. Estaran ubicats a la zona del cementeri i als voltants del carrer Bisbe Sever. L'objectiu és facilitar que els animals puguin mantenir una correcta hidratació al llarg dels actes festius. Sentim el batlle de Mo, Héctor Pons.
4: Incorporarem una sèrie de punts que seran l'Ermita de Gràcia, perquè durant la celebració de les completes, si algú considera que ha de banyar una mica i refrescar el cavall, ho pugui fer. També durant la missa de Caixers hi haurà 2 punts aquí a la zona de la plaça del Carme i plaça Espanya, on hi haurà una manguera habilitada pels caixers o els que aguanten el cavall. I durant el jaleo també hi haurà un punt aquí a la sortida, en el carrer d'Isabel II, una mica més endavant. Són qüestions que any rere any anem incorporant, detalls, gestos, que la suma de tots fan que l'atenció en el cavall sigui molt més clara i molt més completa.
0: El reforç forma part de les actuacions adoptades per diferents ajuntaments de Menorca per garantir el benestar dels cavalls, especialment davant les elevades temperatures enregistrades aquest estiu i sobretot després de la mort d'un cavall durant el jaleo de les festes de Fornells. El dispositiu també incorpora 2 veterinaris de guàrdia per supervisar l'estat dels animals i actuar davant qualsevol incidència.
3: I pel que fa a la sostenibilitat, també hi ha novetats. A l'Ajuntament, 17 locals d'hostaleria s'uneixen per impulsar l'ús de gots reutilitzables també durant aquestes festes.
0: L'objectiu de la iniciativa és clar, reduir de manera dràstica la brossa a la via pública i avançar cap a unes festes més sostenibles. Per fer-ho possible, s'han encarregat 40.000 gots fabricats amb material reciclat i 10.000 penjadors de coll. El 16 bar s'adherit a aquesta prova pilota, els lliuraran a les consumicions perquè la gent els pugui dur còmodament a sobre durant la celebració.
3: Seguim encara xerrant de festes perquè l'atenció primària i l'Hospital Mateu Orfila adapten els seus horaris a la zona de Llevant, precisament, en motiu d'aquestes festes?
0: El dia 7, 8 i 9 de setembre romandran tancats els centres de salut de Verge, del Toro i del Sant Joan, així com les unitats bàsiques del Castell i Sant Lluís. A més, l'Hospital Mateu Orfila no tindrà activitat ordinària els dies 8 i 9 i el seu servei d'admissió i citacions tancarà el dia 7 de capvespre. Amb tot, l'atenció urgent està plenament garantida. El servei d'urgències d'atenció primària de dalt Sant Joan mantindrà el seu horari habitual de 8 del matí a 10 de la nit, mentre que les urgències de l'hospital estaran obertes les 24 hores.
3: Canviem ara de tema ja. L'entitat Hispània Nostra ha inclòs el nimfeu romà de Cala Figueramó a la seva llista vermella de patrimoni en perill de desaparició. Es tracta d'un monument, recordem, de l'antiga Roma dedicat a les nimfes del segle II abans de Crist, considerat un dels monuments portuaris més antics d'Europa i símbol del naixement del Portus Magonius com a ciutat romana.
0: Aquest santuari, ubicat a l'interior d'una cova, va ser la principal font d'abastiment d'aigua per les flotes que van fer escala a Mahó durant més de 2 mil·lennis. país i va mantenir-se en ús industrial fins l'any 2012. Malgrat el seu enorme valor històric, l'estructura de pedra de Marès no compta amb cap protecció específica i presenta un estat de conservació ruïnós, agreujat per l'abandonament i l'efecte corrosió dels coloms. Davant aquesta situació d'emergència patrimonial, es demana una intervenció urgent a l'autoritat portuària de Balears, titular de l'espai, per obrir un procés de restauració amb la comunitat científica que eviti la pèrdua irreversible d'aquest element clau de la història menorquina. Carlos de Salou, d'Amics del Museu de Menorca, demana que qualsevol actuació que es faci a la zona tingui cura d'aquest nimfeu.
5: Crec que qualsevol planificació del que es faci allà ha de tenir en compte aquest patrimoni, i jo espero que serveixi aquesta intervenció, aquest pla que tinguin de futur l'Ajuntament, l'autoritat portuària o qui sigui, pues contempli la presència de gent entesa amb aquesta qüestió i que sigui una oportunitat per millorar l'estat de nimfeu aquest i de coves i de restes que hi ha en aquell entorn.
0: Cal recordar que l'autoritat portària planeja una gran obra de serveis a la zona de cara a mig termini. I en esports, breument, la menorquina Gimatiae va sumar aquest diumenge el títol número 58 de la seva carrera amb el campat amb Vale Salazar com la jugadora de pàdel més guardonada del circuit. Ahir Tria i Brea es van imposar per 6-7, 6-3, 6-3 al PU de Madrid, a Paula, José María i Bea González. El bàsquet Menorca, per la seva banda, va perdre el primer partit de pretemporada al torneig Ciutat de Mol davant del París Bàsquetbol, un equip d'Euroliga, per 62-95. Després d'un primer quart igualat que va acabar amb empat a 22 en el segon, els francesos es van escapar amb un parcial de 9-31 i ja es va acabar el partit. En futbol, la Lliga de Tercera Federació no va començar gaire bé pels equips menorquins. El Mercadal va empatar 1 a casa davant del Formentera, mentre que el mitjó perdia 1-0 al camp del Sant Jordi amb un gol al minut 95. Per la seva banda, l'Alaior també va ensopegar amb un equip eivissenc a la gran final de la Copa Balear en perdre per 3-0 davant del Sant Rafel i queda així eliminat de la lluita per la disputa de la Copa del Rei.
3: Moltes gràcies, Jordi. Recordem que tenen més informació a la nostra web, radiomenorca.com, també a partir de les 2:15 a l'hora 14.

0: cavalls, no? I qualque grip, qualque finestra, ja, ara passen, ara passen, no?
1: Sí.
0: Que és també molt, molt, molt emotiu. Supos que... clar, un quan du molta experiència, bueno, ja du molt de camí fet, però supos que aquests dies també són dies d'assajar una miqueta més, no només d'alt sasa, sinó també amb el Fabiol, o és una cosa que vas fent durant tot l'any i no fas més de forma més intensa ara?
1: Ara és quan més vaig a colcar, precisament ara mateix cap d'arribada és mitja hora d'anar a colcar sasa, i també vaig anar a colcar sasa i aprofit per sonar mentre vaig colcant també. I sí que, si puc, pues, faig horetes d'anar sonant, perquè si no se t'allaguen la boca.
0: Ah, sí?
1: Sí. Jo sempre he estat d'esperar que es fa violer, es té que sentir i té que sonar.
0: Clar, clar.
1: No és allò que fas una cançoneta i t'atures, no. Jo m'agrada, pues, que es poble senti que passes a col·locada. I allò, això vol dir que has de sonar.
0: Sones constantment, eh?
1: Jo intent sonar sempre. Perquè em sembla que això és realment la feina del fabioler. O sigui,
0: sí, sí.
1: Però per això, pues, que haver sonat moltes hores perquè els llavis s'acostumin a poder sonar, pues, 4 hores seguides. Perquè la gent no és conscient, però, per exemple, quan t'arribes a l'ermita de Gràcia, es fa violer, des de que baixa de sasa, té que anar sonant fins que arribes darrer cavall. Si són 3/4 d'hora, són 3/4 d'hora seguits.
0: Seguits, eh?
1: Igual que quan arribem a Santa Maria de matí, baix a Portal de Mar, i allà fins que no arribes Balla i la capellana i pugen la costa per anar a la plaça de Conquesta, allà has de sonar sempre. Per tant, tens que tenir els pulmons i els llavis preparats perquè són hores de bufar, no és,
0: sí,
1: una,
0: sí.
1: No és una broma. La gent diu, és que això de jaleo no bufes. I dic, bueno, poi totes les hores que he bufat antes i després...
0: Clar,
1: sí.
0: Clar, la gent potser no té tan present, no?
1: Clar, perquè és normal. Molts veuen passar una vegada i es pensen, bueno, però si ja ha passat, però que no és això, és tota l'estona que passes a colcada. Si la colcada dura una hora de veure passar cavalls, és el que jo tinc que esperar després, sonant tota l'estona, però jo he anat encapçalant tot aquell tros, també. Per tant,
0: sí, sí.
1: Són hores de sonar, però jo, sincerament, m'encanta.
0: Deies que fins i tot se arriba a llegar sa boca, no?
1: Jo sí.
0: Se t'ha passat?
1: Sí, sí, sí, se m'infla i, bueno, he arribat a fer qualque ferideta i tot, però, bueno, sí. Això li passa a totes bandes de sa música,
0: exacte,
1: també, eh?
0: Sí, també, els músics que estan també moltes hores tocant també sa música, els jaleo també t'hi veu passar, sobretot en els instruments de vent, no?
1: Exacte.
0: Sobretot. Quantes melodies et sones, sa violer, a ses festes d'amor?
1: Bueno, ses tradicionals i de tota sa vida són la colcada, que és la que dona inici i final a la festa i per fer replec. Després allà es ball d'escòcil, que és el que toca sobretot a les corregudes. I després hi ha el toc de saigorròs, que es fa a l'ermita de Gràcia i a Santa Maria per fer el repartiment de saigorròs. A partir d'aquí, allà també les tradicionals que a vegades acompanyen, com és el Bolambí, o el senyor de Montonruc, ses Mahon, també. I, bueno, jo també he anat intercalant qualcuna com ses Gavines, el tema de sa balada del Lucas... Bueno, i sempre intent... Cada any ficant-ne qualcuna perquè això m'ajuda també a que el joc de dits,
0: també
1: com que són melodies molt més complexes, fa que estigui molt més àgil per sonar ses de sa colcada. I així després... és molt més fàcil poder anar repetint tota l'estona, però això sempre que puc, si m'aturo a un puesto, pues interpret una altra melodia, perquè és una manera de descansar sa mà de sa mateixa melodia que repeteixes hores i hores.
0: Clar, clar, clar. I en quin moment concret pots tocar aquestes altres melodies?
1: Bueno, en el moment de recorregut.
0: Va, un moment mentre fas fent des
1: sí,
0: cargols, no?
1: El que és el moment de protocols, ja està molt establert quina és melodia per cada cosa. Però quan t'atures a una senyora gran, pues, un senyor de Montonruc es li encanta. O quan vas a veure la gent gran, es dissonen ses Mahon i tots canten. Però, bueno, jo crec que és el que dèiem, això és regalar moments en el poble.
0: Teniu aquest privilegi, és que formeu part de sa colcada, sobretot amb un paper tan destacat. Xerrant molt de cavalls moltes vegades, però no pensam en sa figura de sasa i dels manadors, de tot un itinerari que hem de tenir molt clar, també. Tu dus el mateix asa, els dos dies?
1: Són... enguany, per primera vegada sortien dos ases, un dia, un sortia el dissabte de festes, que és en Salvat de Ferreries, de Son Vives, i el dia de sa festa sortirà en Rebull del Reixella de Migjorn. O sigui, enguany has d'anar a cercar un poc fora.
0: però suposo que també és el que dius, sa feina de fetir a ell i que ell es faci també a tu, no? Més enllà del fet de tocar damunt d'un animal, que sempre pot ser més complicat perquè sonar assegut a una cadira, no? Però, bueno, també per el propi animal, no?
1: Sí, bueno, acostumen molts una a l'altra i, bueno, saber les manies, perquè tothom... Jo tinc les meves manies i Sara també té les seves.
0: Sí,
1: per tant,
0: sí,

0: Catalunya, doncs, té, no li agrada veure el seu reflex si hi ha una bassa d'aigua, i se la mira i sé que atura't ser i després ja pot passar. Bueno, és un... és saber un poc les manies de cada un.
1: Uh-huh. I els manadors també han de ser persones de confiança, de s'encarregar l'Ajuntament, un poc com estàs?
0: Bueno, en el cas d'ara, últimament, doncs, m'he encarregat jo de cercar els manadors, perquè bueno, són amics meus, uh-huh. En Sara i en Andreu, quan els vull agrair la seva predisposició i la seva il·lusió sempre.
1: També uns altres personatges de la festa que a vegades no hi pensàvem,
0: sí,
1: en ells.
0: Però sí, exacte, perquè això és una cosa que a vegades han xerrat amb les bales i amb la Junta de Caixers, de que se'ls hauria de donar un protagonisme. Fins fa molt poc teníem la sort de tenir en Jaume,
1: sí,
0: que durant moltíssims d'anys feia una feinada i mai se li va arribar a reconèixer de qualque manera públicament, de dir quina feina que fas.
1: Perquè part en Jaume anava vestit fins, sí, i tot, sí, d'una manera concreta, no? Que se l'identificava molt clarament.
0: Sí, això és una cosa que estem intentant tornar un poquet en aquella... perquè es ve que la imatge del Fabioler barata molt de burlar-lo tot el conjunt de manadors i Fabioler aclarit, de veure els manadors d'una altra manera. Per tant, és una cosa que estem intentant, davant si enguany aconseguim que tot formi part de la festa, que no sigui unes peces que són excloïdes de lo que és imatge, sinó que el manador va amb Sasa i Sasa va amb el Fabioler. Per tant, tot és un conjunt.
1: I tu és un GPS, també, a més, no?
0: Sí, dels darrers anys va aplicar això, més que res perquè la gent sigui conscient de bondat la colcada i també ens ajuda a mantenir la colcada unida. Si veiem que ens anem obriguent un poc, pues, la policia, pues, com que ho pot veure, pues, uh-huh, ens diu, mira, es bales aquí, per tant, se vol dir que està rampuda per aquesta zona d'aquí. Ens hem de returar un poc.
1: Val, perquè no només tu, us GPS que la gent pot veure, veu ser esteu, no?, perquè es pot seguir.
0: Exacte,
1: crec que a través de la web.
0: Capçalera de la colcada.
1: Però, Déu-n'hi-do, històries molt polides, interessants, de la mà d'en Víctor Pons, Fabioler, moltíssimes gràcies. Víctor, que vagi tot molt bé.
0: Moltíssimes gràcies i, com no, pues, desitjo-vos a tota la cadena SER i a tots els oients unes molt bones festes del Mar de Gràcia.
1: Moltes gràcies, Víctor.
2: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
3: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
4: Ahora Iceasa Motor es tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Menorca. No pierdas el tiempo buscando y comparando. No encontrarás mejor precio que en Iceasa Motor. Iceasa Motor, tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Carrer Desesperó, número 10 en Mahón.
5: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
6: Multiòpticas presenta les noves lents progressives que s'adapten a tu. Dissenyades amb intel·ligència artificial i personalitzades segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo, només a Multiòpticas.
7: El nostre nou horari ininterromput és de 8 i mitja del matí a 8 i mitja de la tarda. Vos esperem a Mau, Ses Moreres 25 i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
8: A l'Oi por Oi, cerquem els protagonistes.
1: Continuem aquí a la plaça Constitució de Mahó. Ens acompanyarà en Tete García, regidor de festes. Tete, molt bon dia.
9: Molt bon dia.
1: Dies de preparatius, dies de molta feina. Esperant ja que arribin, no, les festes.
9: Sí, no sona molt bé, però quasi te diria que són d'aquelles poques persones que quasi desitja que passin.
1: Que passin, ja.
9: Sí. Ja. I si passen, vol dir que tot ha anat bé.
1: Mm-hmm. Són moltíssimes les activitats que es duen a terme en les festes, moltíssima gent implicada, un programa de festes que crec que té un centenar llarg d'activitats, no?
9: Sí, centenar, 112, fora de les protocolàries. És a dir, totes les de dies 6, 7, 8 i 9, aquestes no estan incloses.
1: No es compten.
9: Aquestes no es compten, però totes les prèvies de sopars de vecins, activitats veïnals, culturals, esportives, totes aquestes són les que, de qualque manera, a nosaltres donant cobertura amb el programa de festes, perquè també tinguin difusió, i que algunes d'elles també necessiten la mà de la brigada, per exemple, per escenaris, per taules, per cadires, per punts de llum, per barreres, i tot això sembla que no, però, bueno, jo dic, ens convertim una part en una empresa d'eventos, bàsicament,
1: sí.
9: I la feinada que fa per part de la brigada, el servei de neteja, la gent no pren mesura, fins que per qualque motiu no estàs a prop de l'Ajuntament, no prens la mesura de la foto del que és organitzar unes festes com ses d'amor.
1: A vegades organitzar un sopar entre quatre amics ja sol ser
9: complicat.
1: Una aventura. Organitzar unes festes que mouen tant de pressupost, que mouen tanta gent, que mouen tant de feina, entenc que és molt complexa. Quan comença la preparació realment per ses festes? En sola mà que acaben ses d'any?
9: Bueno, nosaltres, com aquí les festes d'amor, tenen la casuística que venen després de Sant Climent i de Llumassanes. Per tant, nosaltres, quan tallem de festes a l'àrea de festes, nosaltres...
1: Són les terceres.
9: Són les terceres i pràcticament no has pogut començar a preparar-les fins que no has passat les altres dues, perquè les altres dues, en més inferior mesura, però també tenen el seu protocol de festes, d'activitats, de feines de brigada, de posar escenaris, llevar escenaris, posar arena, llevar arena, seguretat, ambulàncies, tot això, ja ho du totes les altres festes. I aquesta, com aquí diu, és aquí ja arriba quan tenim tots aquí entrenat. Però és allò de dir, vinga, va, lots, a l'esprint final. Enguany ha coincidit que no hi ha una setmana entre, pràcticament, entre Sant Climent i Mó, sempre hi havia Sant Lluís i una altra setmana. Enguany aquesta setmana no hi ha, sí, clar. Nosaltres hem estat pràcticament acabar Sant Climent i ja començar a muntar barriades, perquè des del dia 26 ja hi havia activitats, 27, 28, 29 sopars de vecins, ja una part de Mó, i som els dies que estem i la brigada, doncs ara ja ultima el que és la plaça de l'Ajuntament, que és aquí du molta feina per posar enllumenats, veles, tarimes, i tot encara mos queda posar serena, vull dir, la gent no s'imagina.
1: La gent que s'atraqui aquí veurà, si s'hi fixa, que ses faroles, cadascun dels fanals, té aferrat un color diferent. Cada farol de part alta és un detall, de fet, l'estan posant ara aquí, la que tenim nosaltres aquí davant. Cada una du un color, que és una qüestió de seguretat, no?
9: Sí, això és una millora d'enguany que ha proposat policia, que és encarregada del pla de seguretat, que com enguany comptem amb més dispositius, també que ve gent de... venen policies d'altres parts de Silla i també de fora de Silla, ho han proposat pues, com una millora per ells poder identificar els punts de la plaça. És a dir, ells després, l'operatiu de seguretat, si ha de fer qualque intervenció, s'orientaran o ajudaran a orientar-se amb els colors de les faroles. És a dir, pues, ha passat un fet entre la farola de la banda de l'església i la farola vermea. Pues, la policia ja estarà informada i ja estarà preparada per actuar en aquella zona. O a la zona de la farola blanca. Pues, és una manera molt visual per ajudar-los a ells a identificar on és el punt que han d'actuar. És una novetat també que la gent li passarà desapercebuda, però bueno, això que dius tu, si els escapi, veus ara les faroles amb un color distintiu, és per ajudar a identificar, perquè també hi haurà l'ajuda d'un dron, per tant, si el dron detecta qualque cosa, doncs també és una manera d'ajudar a diferenciar en quina part de la plaça està passant la cosa.
1: Hi ha també unes càmeres instal·lades aquí mateix, també per aquest mateix fet, no? Per poder ajudar a actuar en cas de que hi hagi una emergència, identificar el problema ràpidament i poder-li donar solució. No?
9: Sí, correcte. Hem de tenir en compte que són els moments més complicats de la plaça i hi ha moltíssima gent i el que volem tots és que tot passi sense haver d'actuar, però si en cas de que s'hagi d'actuar, que se pugui actuar en les màximes mesures possibles.
1: Quants acabais tenint enguany?
9: Bueno, això és molt relatiu. A l'hora de s'inscripció, perquè també hem de tenir en compte que nosaltres obrim s'inscripció el mes de juny per poder fer les altres festes també, molta gent s'apunta perquè si no t'apuntes en aquell moment, després no te pots tornar a apuntar, perquè ja no tornem a obrir s'inscripció. Molta gent s'apunta sense tenir, potser, un cavall confirmat o perquè el lloguen i el tenen previst llogar, però després pot passar qualsevol cosa. Clar, en aquell moment són 180 cavalls que fan inscripció, però després baixa i ens solem mantenir amb els nombres de l'any passat, uns 150. A dia d'avui encara se segueixen donant de baixa gent que s'havia apuntat sense un cavall i ara ja tenen la confirmació de que no el tindran. Per tant, ara van caiguent aquestes persones que en un moment moment volien sortir, però ara ja no és possible, doncs clar, això ara es va depurant, i apurant fins al darrer dia pràcticament, que és quan tancam i fem el que nosaltres li dèiem el decret, que són els cavalls que ja sí o sí seran cavall i caixer que sortirà.
1: Però clar, també hi ha tot un registre de quins són els caixers, quins són els cavalls, no? Cadascun dels cavalls que,
9: correcte,
1: que surten. Hem xerrat molt i hem xerrat en els programes aquests previs, no? De la seguretat amb els cavalls i les actuacions que es fan també enguany per mantenir aquesta seguretat, no? per evitar incidents. No?
9: Sí, bueno, sempre intentant millorar. Ja fa uns anys van ser pioners amb el fet que el cavall també tingués una assegurança pròpia per, no per evitar, perquè si passa, pot passar un accident, pot ser que passin, els accidents existeixen, però intentar estar al màxim de cobert tots, tant nosaltres com a ajuntament que tenim una assegurança, com el propi caixer perquè puguin estar tranquils, i que si passés un accident, que Déu no vulgui, bueno, pues estiguem tots tranquils. I la seguretat és primordial, perquè és un animal, estem enmig de molta gent, nosaltres podem cobrir fins on podem cobrir, però els accidents, com deia, poden existir, i el millor és estar al màxim de coberts possible.
1: Uh-huh. Es posen beuradors, es posen punts de refresc també, no?
9: Correcte.
1: Per
9: ajudar que si hi ha un cavall que en qualque moment pues, pot el propi caixer troba, o els veterinaris que tenim de guàrdia troben que hi ha que fer una intervenció, pues, puguin refrescar en el cavall, perquè aquest refresc que se li pugui fer un moment determinat, el cavall ho pot agrair i pot seguir la festa, sí, o retirar escenes en cas que el veterinari o el caixer ho pugui considerar.
1: Uh-huh. Així tot, no hi ha actuacions, o sigui, variacions del món del que és el desenvolupament normal de la festa, en teories mantenen les dues voltes
9: horaris,
1: i canyes,
9: sí,
1: horaris. I...
9: Sí, això després també dependrà molt del moment de la festa, de la junta de caixers en aquest moment, sense anar més enfora. L'any passat el Jaleo dels Vespres va retirar una volta, es va llevar una volta i no va passar res, i no havia passat el que després aquest estiu ha passat de calor. Per tant, els propis caixets són els primers que volen que els animals estiguin bé. Vull dir que tenim prou seny tots per entendre que hi ha situacions sobrevingudes del dia, de humitat, de calor, que potser no els hagués previstes, i en aquell moment la junta de caixers és sàvia per decidir si lleven o no lleven una volta, o s'ha de fer qualsevol tipus de modificació.
1: S'ha de tenir cintura, no?, també, en aquests moments, i sobre la marxa poder tenir capacitat de reacció.
9: Correcte, i sobretot que el primordial no és que la gent pugui més fer més o menys festes, sinó que sempre que se fa una decisió d'aquestes està pensada pues, precisament pues, perquè els cavalls puguin descansar més, o perquè ha fet molta calor els cavespre i aquesta hora que lleves de la volta de jaleo, diguéssim, que li deim, pues, aquesta hora que recupera el cavall pues, ja ajuda que en sol demà pues, estiguin millor. El dia de Gràcia és molt mal de fer canviats horaris, perquè són molt de cavalls i hi ha molt de protocol, però sempre, com te dic, pensant en afegir punts d'aigua, punts de refresc, perquè el cavall li pugui ser més pràctic. Vull dir que, i sempre tenint en compte, com vos dic, el respecte que li tenen els propis caixers en els cavalls, si un veu que no està bé, el retira, perquè el primer és que els cavalls estiguin bé. Per tant, jo sempre demano des d'aquí a la gent que no entenem, jo me poso en primera persona, uh-huh, el món del cavall, els cavalls, els cavallers, se'ls estimen com si fossin família. Per tant, des d'aquí vull llançar el missatge de que tothom estigui tranquil, que el primer és que els cavalls estiguin bé.
1: Que els cavalls estiguin bé. Aquestes festes seran d'aquesta cintura que s'ha de tenir, no?, per poder actuar sobre la marxa quan hi ha una incidència. El regidor de festes xala de les festes o se passa tots les festes patint i aferrat en el telèfon?
9: No, el regidor xala. Xala d'una manera diferent, perquè està pendent, perquè el caixer val, com entendreu, està dalt del cavall, uh-huh, i molta de la responsabilitat de tot el que està passant, bueno, pues acaba recaient una mica damunt jo, en el sentit de que el fet de coordinador també fa que siguis de les persones que saps on està tot o com està.
1: Exacte,
9: tot.
1: Exacte, sí.
9: I passes pena perquè tot estigui coordinat i que tots els que feim feina perquè els altres puguin fer festa ho tinguem bé. Però dins de les mesures, el regidor xala, el regidor té moments per fer una pomada, per també visitar qualque amic, uh-huh, també, això hi entra. Però també està pensant, bueno, sense anar més enfora, això es bat la marrenya perquè cada any el dia 8 és de matí, a les 7 i mitja som aquí per començar a donar sus a la suma a l'asa,
1: sí,
9: i fa dos anys que m'adorm. Perquè, pues, perquè quan després del dia 7 de dur tot a estreginar fins que no ha començat a rebel·la, en Tete no se'n va descansar i descansa el que pot.
1: Clar.
9: I en sol demà partint tot d'una. I aquí em sap greu, però a vegades m'han renyat de dir, escolta, tio, que t'has dormit. Dic, pues sí. I baix, el darrer any vaig baixar, que el balde m'ha dit, tio, quasi dos els llençols marcats.
1: Bueno, és que clar, són moltes hores, a part del dia 8 és molt llarg.
9: Exacte.
1: També.
9: I la pressió es va feguent que tot vagi passant i, bueno, te vas desinflant així com van passant les coses i arriba que el dia 9, quasi quan llançam els focs, el regidor de festes quasi plora, dient, ja hem arribat fins aquí.
1: Ja acabat, no. Està clar que són dies de molt d'esforç, de molta feina i s'interès, no? I ses ganes quan hi posa perquè tot surti bé, per tant, sí, és que, com aquesta redenció, no?, dels focs com a...
9: Ja ha passat.
1: Que es foc com a final de, sí, de festa i dir, mira, ja ha passat. Quin és el moment més destacat de ses festes per al regidor?
9: Puf, no t'ho sabria.
1: No?
9: No. Perquè com estic ficat en tants, o sigui, estic pendent de que tots funcionin tan bé, se me fa difícil, perquè m'agrada el moment de la despedida, m'agrada el moment del principi, m'agrada el moment del pro.
1: Clar, són molt de moments, són intensos, són emotius. Nosaltres esperant que vagi tot molt bé, que siguin unes molt bones festes, estic segur que ho seran, estic segur que a més la meteorologia mos ajudarà en guany, que l'any passat vam haver de donar ses canyes dintre de l'església. Res, un desig per aquestes festes?
9: Sí, sempre ho dic, abans si ho puc dir sense emocionar-me, és que la gent pensi que hi ha gent fent feina perquè els altres facin festa.
1: Exacte.
9: Que facin la menys cosa possible, que ajudin a mantenir Monet, segur que si hi ha serveis de neteja, que no molestin, que els deixin fer feina, serveis de brigada, policia...
1: Tota la gent que està fent feina perquè els altres puguem fer un pot de festa. Titi García, moltíssimes gràcies i estic segur que ha anat tot moltíssim bé.
9: Moltes festes.